Duri. D'un bé de feier seit de alman sat, i quistes mil piocs a fes bac. I quistes mil piocs a fes bac, en ei l'altet en sang.